0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Música. Despierta tus sentidos.

0: sense por. Ràpid que s'acaba el temps.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: Aquí la música sona en color. Set de ràdio. Todo lo que soy. Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
1: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Escolta, Set de Ràdio.
0: Otro éxito.
3: Despierta tus sentidos.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta 7 de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música.
4: It's gonna be alright.
2: Esta es la radio. La radio.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Set de ràdio. 99.2 FM.
2: Aquí la música suena en color. The way that you're walking, the way that you're talking. Do you love us fly away? Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: música. Despierta tus sentidos.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
4: Tarragona m'esborrona,

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris i, ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

viure. Sé molt bé que vull sentir quan dic que vull marxar. Ara que tothom crida, ja no vull ni opinar. Un mas que s'enfonsa i un camí abandonat. Ja fa temps que m'estira, ja sé què fem la vida.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres. Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
4: alright. Esta es la radio. La radio.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig.
1: Sempre Ràdio. 99.2 FM. Otro éxito.
2: Despierta tus sentidos.

0: Tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos, con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Quiqui Rubio, aguanta. Fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

¿Será que se nota el paso del tiempo?

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
4: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Bona nit i benvinguts altre cop al programa Líder de Catalunya. Soc Moisès Campaner i això és El Debat. La d'avui serà una nit històrica, ja que tenim amb nosaltres els dos candidats a aquestes eleccions a l'únic debat televisiu d'aquesta campanya. No són unes eleccions qualsevol, són les definitives. Els experts i els analistes estan d'acord en que no només marcaran el futur del nostre país, sinó que traçaran els senders a través dels quals s'edificarà el futur de bona part de la humanitat. Una nit transcendent, sense cap dubte. Sense més preàmbuls, donem la paraula al primer candidat de la nit. A la meva dreta, el senyor Oriol Batlle ens presenta el seu programa.

0: Doncs fins aquí el temps d'exposició del senyor Batlle. En efecte, uns plantejaments nítids i exposats amb tota claredat. Passem ara al segon candidat de la nit. A la meva esquerra pot començar l'exposició del seu programa el senyor Josep Fuster. Quan vulgui.
1: L'únic camí de la fi en el progrés. No volem més, fora aquesta societat d'accés. Revolució, trenquem les mil cadenes opressores i els barrots de la presó, aquesta és la nostra solució. I si no, que va si bé i ens discuteixi la nostra raó. Que no, ni classes ni esclaus de cap senyor.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar fem un contenidor pels que no volen reciclar. No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres
0: la... Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
1: 99.2 FM.

0: connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música.
2: It's gonna be alright.
3: Esta es la radio, la rock.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
1: T'agrada la festa? Escolta 7 de ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Esta es la radio con más éxito.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions d'amics.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio, la radio que te mueve.
4: Mira,

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat
2: Llaman loco por no ver lo poco que dicen que ven.
3: Aquí la música, suena en color.
4: Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero.
3: Esta es la radio con más éxitos.

0: Quieto parado.
1: Te volvemos en un periquete.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.

0: pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig.
1: Set de ràdio. 99.2. FM.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música.
4: Despierta tus sentidos.

0: Johnny, la gente está muy loca.
1: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar, fem un contenidor pels que no volen reciclar. No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: 7 de ràdio, 99.2 FM.
1: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Són les 7. A 7 de ràdio.
1: Escolta 7 de ràdio.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Cima Ignorància amb Gerard CC, Marina Bou i Aida Llop.
1: Molt bona hora a tots i a totes, benvinguts a Tothom Ho Sap Tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou?
2: És així, gràcies.
1: Com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Jo et veig molt bé, sí. Estàs una mica...
2: Després em sentiràs malament.
1: Entroncada, no? Sí. Com es diu això? També saludem el Goret, el nostre tècnic fantàstic, i a l'Aida Llop. Què tal, com esteu?
3: Hola.
1: M'encanta, esteu molt guapos, molt estiuencs ja, esteu molt estiuencs, es nota, tot i que ara està plovent. I atenció, quin tema és el d'avui, Marina?
2: Doncs el tema d'avui és el rock català.
1: El rock català, i per què?
2: M'encanta aquest acting que fas, de veritat.
1: M'encanta.
2: Doncs perquè nosaltres avui tenim un cantant, un músic, un compositor, un productor, un arranjador, i això ho afegiré jo, i millor persona.
1: Exacte. Bueno, però això no sé què vol dir, perquè vol dir que és pitjor... arranjador que
2: bueno,
1: persona.
2: Tot bé.
1: És igual de tot bo.
2: Sí.
1: Vale.
2: Un artista de capapeus que ha nodrit de cançons de gran qualitat, ja sigui en solitari o amb el grup Claus, el que es coneix com a rock català. Ell és el gran Jofre Verdagí. Què tal?
1: Bona tarda. Benvingut. Escolta, quina pentinada.
2: Quina presentació.
1: Comencem bé. Escolta'm, jo t'haig de dir, Jofre, que estic molt emocionat avui. Quina veu privilegiada que tens. Quina veu. És que això de la veu, gràcies a grups com Glaucs, que heu dignificat el que es coneix com a rock català, perquè jo haig de dir que sóc fan de Glaucs des de fa temps, i a més de la seva carrera en solitari. Tu no sé si recordes... com ens vam conèixer? Recordes o no?
3: O sigui, jo recordo el premi Carles Sabater.
1: Correcte.
3: Sí. Anem bé, no?
1: Anem bé.
3: I a partir d'aquí ens vam conèixer.
1: Sí, però va passar algú pel mig. Recordes o no? Potser ho recordes perquè...
2: Tens ganes d'explicar la batalleta,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, és que estàvem... hi havia poca llum.
3: Hòstia.
1: Hi havia poca llum.
3: Collons.
1: Sí. Hi havia poca llum i música de fons.
2: M'interessa.
1: O sigui, ell era el jurat del Premi Carles Sabater, que donava el Consorci per la Normalització Lingüística Andorrana, si no m'equivoco, o alguna cosa similar, i vaig quedar segon, però bueno, va ser un premi, està bé. I llavors vam parlar per telèfon, perquè em vas trucar tu a mi.
3: Sí,
1: ho recordo. I vaig dir, ostres, el Verdagí m'està trucant, no? Però al cap de... oh, semblava el Núñez ara. I al cap d'uns, no sé, m'atreveria a dir que mesos,
3: sí,
1: ens vam creuar a Resmetàs.
3: Ostres...
1: ens vam creuar a Resmetàs.
3: És que a Res hi anaves moltíssim.
1: Hi anaves molt,
3: moltíssim.
1: I a més anaves a passar-t'ho bé, també.
3: Sí,
1: clar,
3: sí,
1: potser per això no ho recordes.
2: O sigui que per tu, clar, per tu era una de les nits, per tu era la nit.
1: Per mi era
2: la nit,
1: me la vaig creuar, a més acabaves de treure el Jo faig cançons,
3: sí.
1: Acabaves de treure, i a mi em fascinava la cançó, la de "El que em fotes no està malament",
3: sí.
1: Perquè pensava, hòstia, per fi algú ha fet un compàs de 5, exacte,
3: sí.
1: Un compàs de 5 en un tema pop, i jo estava amb la música tal, i tu allà, i dic, Jofre, m'agrada molt que hagis fet un compàs de 5.
2: I ell deixa en pau.
1: I ell, una cara, què diu aquest tio? I jo, com ho has... i vas dir, no sé, m'ha sortit així.
3: Bueno, s'ha de dir que en aquell disc ja, però sempre amb Glaucs fèiem...
1: sí, ja fèieu coses. Fèieu coses,
3: sí.
1: Vull dir, d'un passet més, de lo que estaríem acostumats. Bé, en fi, per tant, volia explicar aquesta batalleta, que tu havies de tallar-me dient això. Havies de dir...
2: home, Gerard, si tens així el guió,
1: perdó,
2: ho has salvat fatal. Jo què sé, me'n podria haver fet un copet per sota la taula,
1: sí,
2: o alguna
1: cosa. Vale, què havies de dir?
2: Jo havia de dir, prou batalletes de boomers.
1: Ara. Que ben entrat.
2: I ara mateix també recordar a la nostra audiència que pot participar al directe explicant-nos el seu millor record del rock català, així com molt ampli.
3: És molt ampli, això.
2: I Jofre, tu escolliràs la persona guanyadora que tindrà recompensa, que és un menú de nit per a dues persones al restaurant Albarana de Verges. Ens enviaran les seves historietes via chat, de Twitch, Insta, Twitter, el que vulguin, i tu escolliràs la millor,
1: sí,
2: previ,
1: sí.
2: Filtre nostre.
1: Home, sí, clar, per favor.
3: A veure
1: si vas a Verges. El restaurant Albarana, no sé si ho coneixes, és una institució a Verges, això. Doncs escolta, ara sí, comencem. Si voleu riure i passar una bona estona, esteu al lloc adequat. I si voleu plorar, potser també presentem el nostre convidat d'avui. Som-hi!
0: Tothom ho sap tot del nostre convidat.
1: Doncs bé, escolta'm, aquí tens una campana, sí. Veus? Tens una campana fantàstica i és perquè nosaltres, com que tenim molta feina, no ens preparem massa el programa. Llavors, per parlar i presentar el nostre convidat, el que fem és buscar-ho al ChatGPT.
3: Vale? Ostres, un... ostres.
1: Llavors jo he buscat Jofre Verdagí al ChatGPT i he fet un copy-paste sense contrastar res.
3: M'encanta, vale? M'encanta això.
1: Per tant, quan hi hagi algú que no sigui cert, fas tocar
2: campaneta.
1: La campana. Vale? Perfecte, d'acord? Anem a començar. Jo, de veritat, que no contesto res, algunes coses que sí que em sé, però altres que pensava. Anem a veure. A veure, Jofre Verdagí, Grima. Això anem bé.
2: Això bé?
1: Vale. Ai, anava... és, anaves a... no. És un músic català nascut a Barcelona el 21 d'agost del 78.
3: Yes.
1: Molt bé.
3: Sí, anem bé.
1: Fill de Josep Maria Verdagí i Freixes. Sí. Gran, gran, gran, gran músic i que va treballar amb els millors. I ell era un dels millors, de fet. Va començar la seva carrera artística l'any 1994 com a membre del grup Glaux.
3: Sí,
1: o sigui,
3: sí, el 94...
1: Ah.
3: No, sí que, o sigui, el primer cop que ens ajuntem amb Glaux,
1: sí.
3: O sigui, amb el que seria Proto-Glaux,
1: sí.
3: Diguéssim, és el 94, el novembre del 94, tot i que és una festa, encara evidentment no ens diem Glaux.
1: Vale.
2: O sigui, com us deia?
1: Clar, whiskins collons, no? Era aquest el nivell? Era aquest?
3: Sí, sí, tot, és pitjor, és pitjor. Era un grup de versions, o sigui, ens vam ajuntar per fer versions. De fet, era el meu cosí, Lluís, amb músics d'allà de
1: Begur,
3: de Begur, sí. I Torroella, i aleshores ell no volia cantar i li va dir, va pensar el meu cosí que canta.
1: Ah, vinga.
3: Que vingui. Jo tenia...
2: Esto me lo hace mi primo, això sempre ho
3: sí,
2: fa
3: jo molt. Jo tenia 15 anys, més o menys, sí, jo diria que 15, i em truca... em diu que vingui, vaig a una festa d'aniversari d'un tio, no sé què, aleshores ens hem de posar nom. I...
1: a veure, ara.
3: Fa,
1: ara.
3: O sigui, he explicat tot això, em fa molta vergonya.
1: Sí, no, és el moment, és el moment.
3: Penes sin frontera.
1: No! Penes sin frontera.
2: Ostres, horrorós. No m'esperava tan horrorós.
3: Horrorós, horrorós.
1: Però perquè eren molt grans els vostres membres i no tenien fronteres. O
3: no? No ho sé. O sigui, una cosa s'ha de dir que, a la meva defensa, el meu no és meu. La idea no és meva.
1: Teva.
3: Però jo vaig
1: decidir. Vas dir, em sembla molt bé.
3: I aquest nom va durar un temps.
1: Val.
3: Ens va sortir molt bé el concert.
1: Val.
3: No havíem assajat. Va ser una cosa com... com, uau, que bé que funciona això, i a partir d'aquí vam fer un altre concert de versions i jo vaig començar a fer algunes cançons ja.
1: I d'aquí surt la cançó, Els teus ulls clars?
3: D'aquí surt la primera que vaig fer per aquest grup, una que es diu No fingirem, que val. També és el primer disc,
1: vale.
3: I la segona ja és Els teus ulls clars. I aleshores ja amb aquest repertori que s'intuïa ja que potser el nom
2: ja, s'havia de canviar.
1: Doncs jo crec que...
2: és una mica estrans al públic, no? PMS,
1: PNS,
3: sin frontera. Sí, sí, molt... I a part, o sigui... ja era horrorós aleshores, havia passat tan malament...
1: Avui dia seria cancel·lable, això. Diu, amb qui ha editat 5 CDs, amb Glaux, 3 d'estudi i 2 en directe, no sé si comptabilitza l'últim.
3: Estem desactualitzats.
1: Sí, no, ja,
3: sí
1: no
3: perquè està, sí. Això, clar, realment la primera època sí que eren 3 discs d'estudi i 2 directes,
1: ja
3: però
1: fet
3: després
1: hi
3: ha l'antologia,
1: i
3: hi ha dos discs més d'estudi, l'EP...
1: Això aquí, és... malament. No, és que no tinc el
3: però
1: de pago.
3: Ara,
1: que no tinc el de pago és aquest que arriba fins quin any.
3: Tinc que explicar anècdota d'això, eh? A veure, quan acabi...
1: A veure.
3: Et diré.
1: Vale. Diu, després de la dissolució de Glaux, Verdagí va continuar vinculat al món de la música i el 2004 va formar Nut, amb exmembres del grup, editant el disc 14 melodies bailables i una que no, en castellà,
3: sí,
1: que me'n recordo.
3: Sí,
1: això.
3: Sí, anar a Buenos Aires.
1: Escolta. Sí. No sé, és veritat sí. que...
3: Bueno, sí.
1: Que n'hi ha moltes d'aquestes. És que recordo aquell que em vas explicar que tenies un ordinador que feia olor carn.
3: Ah, sí.
1: Aquesta és bona.
3: Aquesta és bona. Sí, sí. Una...
2: Com? Sí.
1: Ah, clar, Argentina
3: per assados. Al principi... de les videotrucades i de tot això, jo estava... O sigui, això duria ser l'any 2000...
1: Bueno, qui diu...
3: 2001. 2001. Mm-hmm. O sigui, el primer cop que vaig anar a Buenos Aires, perquè era el primer viatge, va ser 2001, novembre del 2001. I estava, m'havia fet una carn boníssima i aleshores no sé amb qui estava parlant per videotrucada i vaig anar a l'ordinador portàtil a ensenyar la carn que m'havia fet.
2: No,
3: i aleshores va caure tota... No, no, la carn va sacar aquí.
2: Ah,
3: el que va caure és tota la sang i tota
4: la...
3: A sobre de... I aleshores l'ordinador va fer... sortir fum i es va quedar allà i jo, ostres, això a sacar-lo amb el secador vaig aconseguir que o sigui, el vaig apagar, vaig treure la bateria, vaig aixugar tot, vaig esperar un parell de dies, el vaig posar tot allò de marrós i tot això, però amb voltes d'aigua era
1: suquillo de carn,
2: bueno, a l'Argentina,
3: sí. I aleshores va funcionar excepte el mouse,
1: el tàctil,
3: o sigui, el trackpad,
1: sí.
3: I això amb el temps, o sigui, vaig anar a Barcelona amb aquest ordinador i amb un mouse d'així portat, sí. I d'això, i quan l'obria a Barcelona ja al cap d'un o dos mesos estava allà i quan estava calentant
2: encara feia olor a
3: carn,
2: a l'aeroport,
1: al vacío,
3: això, i lo segur és que m'entrava gana,
1: clar.
2: A l'aeroport et paraven els gossos, no?
3: I s'ha de dir, sí, exacte, i s'ha de dir que amb el temps va tornar a funcionar.
1: Sí, sí. Sí, es va pues solidificar.
2: Increïble, patenta, sí, això, sí. L'ordinador, sí, sí. Amb olor a menjar. Sí, jo el comprava.
1: El 2014 es va produir el retorn de Glauz amb el disc Hem conegut la nit. Verdagí ha col·laborat amb artistes com Bet, Josep Tió, Joaquim Sabina o Serrat. De moment no toca campana, eh? També és conegut per compondre l'himne dels Special Olympics l'any 2003 i la cançó Jugarem a estimar-nos, que va representar Andorra Eurovisió.
3: Exacte.
2: Oh,
1: que cantava
3: la Marta Roura.
1: La Marta Roura.
3: La primera vegada que es canta en català a l'Olimpíada.
1: Sí.
3: Jo, però mira, altra anècdota, jo estava quan va ser amb el programa aquell de 12 punts del Terrat.
1: Sí, sí.
3: I jo estava precisament a un altre viatge a Buenos Aires. Jo estava a Buenos Aires.
1: Sí, tens una relació.
3: I això. I aleshores la final es va fer mentre jo estava a Buenos Aires. I el Serrat estava actuant a Luna Park amb el Simfònic aleshores, i nosaltres estàvem gravant el disc de Nut,
1: vale.
3: I aleshores em van avisar, em van trucar d'això, que havia guanyat la cançó, i jo estava amb el Serrat i el Joan em diu té collons, Daron, que tot el que ha passat i després de tots els anys siguis tu
2: la
3: cançó, o sigui, el que fas és fer la primera cançó en català que vas.
1: Recordem que Serrat es va negar, perquè no podia cantar en català, i la versió
2: va guanyar,
1: exacte. A més, ha treballat per teatre amb Tricicle i ha compost cançons per TV3 com el tema principal de la sèrie Porca Misèria.
3: Sí, no sé si principal, però sí, la cançó Porca Misèria que cantava el Joan.
1: Això jo no ho sabia. Millor, jo no ho sabia.
2: Ja ho sé, però vull dir, ni un fall.
1: Et coneix bastant bé.
3: I és molt fort.
2: Molt bé.
1: En el camp discogràfic, en solitari, Verdagí va llançar Jo faig cançons el 2006, un disc que va ser enregistrat principalment a la seva residència de Begur i que va comptar amb la col·laboració d'antics membres de Glauz, de l'Axan Buston o de Sidoní. Aquest treball va ser guardonat amb el Premi Enderroc al millor cançó i lletra i el Premi Millor Disc Català de l'any per Ràdio 4. El seu segon àlbum en solitari, Música en Blanc i Negre, va ser publicat el 2011 i després va treure Hamburg el 2015.
3: 2010, diria. Diria que 2010.
1: Pot ser, eh?
3: Diria que sí.
1: Pot ser que 2010, perquè jo estava en una ràdio de merda que et vaig entrevistar i encara no havia anat a Argentina. I és veritat. Bueno, doncs mini campaneta. S'ha equivocat un any.
2: Una ràdio de merda, o sigui, la gent que estigués amb tu en aquella època.
1: Es pot dir ràdio de merda, perquè era una ràdio que després va agafar un sonat i la va convertir en una mena de grupuscle d'ultradreta que es feia dir Horta Guinardó.
2: Vale.
1: Una merda. Verdagí va enfadar-se amb l'Avantguàrdia per treure de context unes declaracions seves fet...
3: Està bé com ho explica, eh?
1: Ah, mira ara ens ho explica.
3: Sí.
1: A veure, no? Verdagí va enfadar-se amb l'Avantguàrdia per treure de context unes declaracions seves.
3: L'Avantguàrdia no, em vaig enfadar amb l'Albert Domènech, però bueno, ja... posats a dir les coses.
1: Fet que el va portar a l'exili musical durant un temps. Això,
3: no és veritat. Però mira,
1: vale.
3: No, o sigui,
1: què va passar? Perquè jo això ho sé.
3: Guàrdia, sí, clar, això ho saps tu i bastanta gent. És una cosa que, de fet, no m'agrada molt parlar-hi, però ja han passat molt bé.
2: I aquí ha tret el tema del xat GPT, no l'hem tret nosaltres.
3: Sí, quan, mira, també com per explicar-ho, o sigui, la cosa és que amb una entrevista a La Vanguardia amb l'Albert Domènech, periodista reputadíssim de llarga trajectòria,
1: i
3: va fer una entrevista en la qual, entre moltes coses, parlàvem de l'antologia dels glaucs, i després parlant de l'època del rock català i això, i aleshores jo li parlava de que a mi confondre política amb música era una cosa que no, que hi havia gent que ho feia i que estava en el seu dret, però que a mi el fet de que es confongués el rock català com amb una cosa amb la qual vas a reivindicar coses, en determinats concerts tenia sentit i en els nostres no. Dins de tot això, jo, amb la meva joventut i amb la meva inexperiència
1: davant dels periodistes ferotges,
3: vaig dir una frase que m'arrepenteixo però estava dins com a un context en el qual parlant de les banderes en general, em fa por, inclús fàstic, veure banderes independentistes dels meus concerts.
2: I aquí ja tenien el titular.
3: Joder, sí, tenien el titular. Clar, va ser titular, i això va passar de ser una entrevista breu a La Vanguardia digital a ser la notícia més gran al Punt Avui durant 4 dies, perquè era pont, i aleshores, clar, a l'època, sí, a l'època on tampoc hi havia tants missatges, això era el 2007, milers i milers de missatges, amenaces de mort, coses bastant heavies.
1: Però és que me'n recordo perquè estàvem gravant el meu disc, moment.
3: Me'n recordo, sí. I això, i aleshores em va... Clar, jo vaig intentar parlar amb la Vanguardia, amb l'Albert Domènech, com per dir... l'avui em van trucar, em van entrevistar, vaig poder donar les explicacions.
1: El titular ja estava fet.
3: El titular estava fet, el mal estava fet, i aleshores vaig estar molt de temps intentant no justificar. És que no ho sé. Era com dir, jo parlo... parlava des de... evidentment... les paraules no eren les adequades, però jo sempre he pensat que les banderes en general donen problemes.
1: Clar, però me'n recordo que en aquell moment...
3: Despinta les banderes i fes-ne un gran llençol per sobre les fronteres, podràs treure a prop, com deia Sopa de Cabra.
1: Es vinculava molt el rock català amb...
2: Es vinculava.
1: Llavors, ho entenc. S'ha de contextualitzar en aquell moment.
2: I tot aquest boom de... A mi em fa curiositat tot aquest boom de missatges que dius, d'amenaces, tot això, com t'arribava? Perquè si no hi havia Twitter, hi havia...
3: No, perquè ho veies a les notícies. Hi havia milers... O sigui, tu anaves fent refresh a les...
2: dels comentaris de les notícies.
3: Tu veies que les notícies que tenien més missatges eren les del Barça, per dir alguna cosa, i tenien 100 missatges.
2: Yeah.
3: I jo tenia... doncs 3.000 amunt, 4.000 a l'altre...
2: I les miraves, perquè
3: No, jo no, la meva exparella sí, i això. Jo, hi ha una cosa que amb el temps... com après, o sigui, jo ja, i Twitter, per exemple, i tal. O sigui, jo sempre que entro a Twitter, sempre hi entro molt poc, entro amb por.
1: Ho hem parlat aquí alguna vegada.
3: I aleshores, quan fas així, mires menciones i dius 5 menciones, fas així, dius ai. Ah, vale, no. Perfecte. I això sempre... I sí que amb el temps... he après, moltes vegades he com escrit la contesta i després
1: ja no mires més.
3: Si l'escric, no, però l'escric i no l'envio. És simplement escriure-la.
1: Vale.
3: Està bé.
1: I no l'envies.
2: I de cara a entrevistes i tal que hagis fet després d'això, has anat molt més cohibit? O...
3: Sí. O sigui, jo... Clar, o sigui, això em va canviar molt la... Sempre vaig amb molt de compte en determinats llocs, amb el que dius i amb el que...
1: I fins i tot m'atreviria a dir que ja no... Allò que vas dir ja no, ja no, estàs en aquella línia.
3: No, però és que no és que... O sigui, no estic en com ho vaig dir.
1: Sí.
3: O sigui, jo crec que les paraules són completament errònies i això, però estàvem dins d'una cosa que anaves... I de fet, ja com que ja no estàvem gravant, era com una conversa més...
1: Imagina't,
3: saps? I sí, bueno... però jo, o sigui... Jo sempre he pensat que és el que deia abans, a mi jo no crec en no crec en les banderes.
1: Clar.
3: Saps?
1: Seguim perquè hi ha molta teca encara. Diu, ha coordinat i digit la música de diferents edicions de la Marató de TV3.
2: Ah, aquí ha patinat.
1: Una! Ah, vale, una, molt bé.
3: He sortit amb moltes maratons,
1: però bo, sento...
3: moltes, no sé si moltes, però unes quantes, no sabria dir-te quantes,
1: vale.
3: Però portar la banda...
1: Vale. Ha sigut el director musical de les Lletres de Catalunya dels últims anys, fet que l'ha permès dedicar-se a la composició, ja que és una feina extremadament ben pagada.
2: Què? Això diu el ChatGPT.
3: Això, no, això ho has dit tu. Això ho has posat tu.
2: Això és collita teva, eh?
3: Això ho has posat tu.
1: Bueno, jo l'ajudo, A vegades l'ajudo una mica. L'ajudo una mica.
3: Sí, ah, sí, exacte.
1: Sí, és, bueno, ha tocat la campana. Deixem-ho que toca la campana.
3: No. Sí que és veritat que porto 4 anys fent de director musical a l'acte institucional. I que m'ho passo molt bé i que és una feina que m'encanta, això sí.
1: Això sí. I per acabar, et defineix i tot, diu, estil musical. La música de Verdagí es caracteritza per la seva honestedat i sensibilitat. Les seves cançons sovint parlen d'amor, la pèrdua, el pas del temps i la condició humana.
3: Collons.
1: Bé, però, Verdagí és un cantautor amb una veu càlida i expressiva i una manera única de connectar amb el públic. Escolta...
2: Molt
3: bé, això.
1: Magnífica,
2: molt bé.
1: Això no és la meva àvia. Bueno, ha sonat poc la campana.
2: Molt poc, molt poc.
1: Penso que jo li demano una breu biografia, segur que hi ha molta més cosa, però és el que ha sortit del ChatGPT.
3: Doncs a mi em van passar a coses que havien sortit del ChatGPT. De fet, vaig entrar jo un dia a discutir amb
1: el chat.
3: I perquè havia arribat a dir que jo em pensava que diria coses així, com que jo era el cantant deia nascut el 21 d'agost, coses mitjanament bé, però ja deia que jo era el cantant de Manel.
1: Hòstia.

0: Molt bé, Marina, molt profunda, veig.
1: Com ha influït la teva experiència personal en solitari en la composició d'aquest nou disc en grup?
0: No,
1: hi ha bufetades?
0: Ara!
2: Hi ha bufetades.
0: Quan tornes, quan estàs acostumat, rebre-lo... L'has fet molt bé la pregunta,
1: gràcies,
0: però...
1: Gràcies. Ha faltat al final.
0: I ja faig una acotació. Quan vens de composar en solitari i tornes a la dinàmica de grup, sempre has de cedir una mica.
2: Sí, però jo tinc molt clar quan faig... també s'ha de dir que amb aquestes últimes cançons del disc de Glaux...
0: Són molt teves.
2: La gran majoria són meves. I aleshores... Però sí que composo d'una manera un pèl diferent. Em dono una mica més de marge. O sigui, realment... la música en solitari... O sigui, els meus discos en solitari és molt més... jo i els meus monstres, diguéssim. Sí. És una mica tot el... És la manera d'estalviar-me
1: al final et surt més car, perquè la inversió que has de fer per fer un disc...
0: Bueno, també és veritat, també, si sumes una hora o dues a la setmana per dos anys és un disc. Sí.
2: Però això, i amb Glauc sí que hi ha una mica més de... Ho faig des d'una distància. Sí que és veritat que els últims discos sí que hi ha molta cosa meva, però no tant des d'aquests monstres, diguéssim. Estic una mica més a això. Com de fet, és curiós que ha sigut sense pensar-ho, però aquest últim disc que hem fet amb Glaux és com el disc més lluminós que hem fet.
0: Bueno, això és una de les preguntes que tenia aquí, que diu que és un dels més positius, ja me la salto, vale? Que és dels més positius, ara no sé ni quin era.
1: Com si ho haguessis escrit tu.
0: Exacte. Aquí, veus, que és el més optimista que heu fet.
2: Sí, jo crec que sí. I no ha sigut una cosa pensada, ara farem això. I ara, amb les entrevistes que he fet últimament, això m'ho pregunten i sempre dic el mateix. Fa molts anys amb els Glaux, quan ens deien que feu, els vostres discos són molt tristos i foscos i les lletres que feu i tal, i sempre dèiem amb conya que nosaltres quan estàvem, o sigui, quan estàvem contents ens anàvem de festa,
0: clar,
2: i quan estàvem tristos ens
0: quedàvem
2: a casa.
0: Té tota la lògica. I ara ja tenim una edat,
2: i ara que no han passat els anys, ara que estem a casa tota l'estona, doncs clar, quan estem contents també
1: és pel moment vital, potser, no?
2: Sí, que esteu jo crec que sí. Bueno, hi ha tantes coses, tants monstres del cap, segurament.
0: I creus que ha canviat la teva música des de les primeres composicions a ara? Ho dic perquè aquesta pregunta la relaciono amb que jo, que m'he escoltat el disc, tinc la sensació, no sé com ho diria, que està fet, és que no sé com dir-ho, desacomplexadament, però en el sentit de que ja no et preocupa si poses una baixada que ja has utilitzat en una cançó, que ja no et preocupa si fas una roda perquè ve de gust i sona bé, no? Allò de dir, vale, haig de fer alguna cosa diferent, haig d'exprimir-me el cap per sonar diferent, i no passa res, perquè és com fluid. No sé si m'entens el que vull dir o no.
2: T'entenc. També hi ha una cosa aquí, el que parlàvem una mica de quan ho fas en grup.
0: Clar.
2: Saps? I aquest disc, de fet, aquest disc neix després de veure el documental del Letter to You del Bruce Springsteen i la Yes Trip Band, que hi ha un documental Apple TV, que expliquen la gravació del disc, i aleshores és un disc fet en directe, o sigui, en directe, gravat a l'estudi en una setmana, però anava el Bruce Springsteen, tocava la cançó, veies a tota la Yes Trip Band allà apuntant els acords i tal, i la tocaven, i aleshores és molt, molt desacomplexat, molt aquesta cosa de frescura.
0: És que es nota.
2: I una cançó com directa i tal.
0: De veritat que es nota, eh?
2: La idea era anar a la Casa Morada i fer això, diguéssim, però clar, amb les agendes és impossible, i a part ara que estem, o sigui, que el grup en directe som 8, era com, és impossible quadrar agendes de tothom.
0: Que la gent no sàpiga, la Casa Morada és un estudi que són dos dels Lacs en Busto que el tenen, el Pemi i
2: el Jesús.
0: Només el Jesús, eh? El Pemi no estava per allà?
2: No, el Pemi té un altre, quin dius, el Fortunyo?
0: No, el Bateria.
2: No, el Jimmy.
0: El Jimmy, perdó. I el Jimmy sí que hi és, no?
2: No, bueno, està allà, però no, jo crec que no és soci.
0: Pues el Jesús, el baixista dels Lacs, té un estudi, passada, segurament de lo millor.
2: On hi va moltíssima gent, tipus Slobov Lesbian, o sigui...
0: De lo millor que tenim, segurament. A més, és una masia del segle XVI, que l'ha format.
1: Ah, d'allò que estiren, que anem un mes a fer un disc.
0: Tens habitacions, dorms, hi ha un billar, hi ha la peça.

0: PlayStation. No, no. Sí, a mi... sí, sí.
1: La PlayStation arribat... no m'he pegat nada. La gent jugui a la PlayStation. Clar, quan estàs de retir creatiu, tant, jugues a la PlayStation.
0: Home, nosaltres vam fer ja uns grans defautos. Mentre, home...
1: Pues no ho digueu, que quedava molt, molt més maco imaginar que estàveu, jo que sé, en plan pintada.
0: No,
1: però
0: potser per això va quedar així el disc, també. Què? Però ja no sé què
1: em toca a mi, em toca a mi.
0: Tira.
1: No. Rec, ens expliquis quines són les teves influències musicals.
0: Una acaba de sortir, que és el Bruce Springsteen.
2: Sí.
1: Exacte.
0: Però què?
2: De... o sigui, de coses últimes, diguéssim, m'agrada moltíssim de, o sigui, tirant d'artistes d'ara,
0: sí?
2: M'agrada moltíssim la Billie Eilish,
0: vale,
2: moltíssim, i el seu germà, el Phineas. O sigui, de fet, el Phineas en solitari també el trobo una meravella, i no només la música que fa, sinó els videoclips que fa, que són videoclips com molt senzills però molt ben pensats, igual que la, o sigui, la Billie Eilish dirigeix els seus videoclips. Són els dos, o sigui, els dos germans,
1: el germà famós també, no?
2: Bueno, és el que l'acompanya amb ella, és el noi que toca amb ella i que d'això, i a part té un disc, bueno, té diversos discos, i és boníssim, o sigui, és una meravella, i és qui produeix els discos amb ella. Hi ha un documental, de fet, a Apple Music també, Apple TV.
0: Sí.
2: Els estic dient,
0: no, perquè és Prime Music, el no sé què, el Disney Plus, no estàs mesclant-ho tot.
2: Sí. Doncs ja de la gravació i tota la creació del primer disc, o sigui, quan encara no fa el boom total, okay, i és coneguda però encara no, i és super interessant perquè té 16 anys.
1: Sí, molt joveneta.
2: És una bestiesa. I això, coses... I després a Vetusta Morla com a grup d'aquí és el que més m'agrada. De fet, podríem dir que ara mateix és el meu grup preferit. I després coses de tota la vida, els Beatles, sí, Radiohead, tot això per suposat.
0: Queen, el fiques a la llista?
2: No,
0: tu no ets tan
2: no.
0: Queenero, eh?
2: O sigui, m'agrada, el respecto i tal, però no, vull dir que no és que pensi que són dolents ni res, o que no d'això, i que m'agraden, però m'interessen altres coses.
1: I ens has fet el titular, eh? Ja el volíem fer. Critica Queen.
0: Jofre Verdagí diu que Queen és una merda. El respecte, però és una merda.
2: Elton John m'agrada molt, i després altres coses, Stephen Sondheim, per exemple, ja saltant a altres i tal. Sondheim per mi és un dels autors de cançons i de musicals, però de cançons més grans de...
0: Podríem dir
2: que jo que sé, sent The Clowns, que és potser una de les cançons més bèsties de la història de la música, sí, va dir. Això és...
0: Però ja pots fer aquesta última, eh? Sí, endavant.
1: Avui estic entrant fatal, eh?
0: M'encanta. A veure, pregunta aquesta.
1: L'última pregunta és, per què has copiat una cançó al Gerard?
0: Home, què és això?
1: Explica això, Gerard.
0: Què és això? Què està passant aquí?
2: Ho vas escoltar?
0: L'he escoltat. Bungie Candaus, no és?
2: Sí.
0: L'he escoltat.
1: Quina cançó?
0: Una cançó del nou disc de Claus, que hi ha un inici.
2: Que comença. Que
0: té clares, referències.
1: I no s'ha pagat ni royalty.
0: Bueno, perquè ell mateix se'n va donar, li van dir. No?
2: Sí, no, o sigui, quan ho vaig fer, dic, ostres, això em sona, això tal, això, que això passa molt. Sí, o sigui, quan estàs fent alguna cosa, i ostres, això em sona, i això ha de ser, a veure, això és meu? No és meu, però jo jo he fet alguna cosa amb això, perquè no, i aleshores dic, hola, tio, i per això, al principi era sense la corda,
0: clar,
2: però la corda la vaig posar com per evidenciar,
0: que era...
2: com per fer un homenatge, i aleshores quan ho va escoltar el Jesús a Rovira, precisament, el Jesús m'ho va dir al moment,
0: va dir, això és Gerard.
2: Sí.
1: És un honor,
0: quina
1: no?
0: Quina gran pregunta, Marina, quina gran pregunta que has fet. Sí, a mi em va fer, quan ho vaig escoltar em va encantar, de fet està millor i tot. Doncs escolta'm, anem a la meva secció del podcast, que és el Calaix Desastre, on fico el que em dona la gana, val? I,
1: com
0: atenció,
1: si no ho haguéssim fet fins ara.
0: Exacte, atenció, perquè jo crec que us agradarà molt el que ara faré. Som-hi.
3: Tothom ho sap tot sobre el Calaix Desastre.
0: Doncs bé, digues.
1: Abans de que comencis la teva secció, volem saber quina cançó és perquè la gent l'escolti, també l'original.
0: Exacte, no, l'original, bueno, sí. Perquè no és al principi, després la cançó evoluciona molt. Jo tinc una cançó que es diu Ei Barcelona, que té un... quan encara es feien CDs, perquè abans es feien CDs, i jo ens feia reprises, i que una... jo volia fer CDs rodons, és a dir, que comencés com acabés i tal, i doncs una cançó
2: jo encara, que... Jo encara faig aquestes coses.
0: Les fas, oi? Sí. Doncs Ei Barcelona comença dient un tio que es desperta a Barcelona i s'acaba dient que s'està fent de nit a Barcelona. I doncs la segona part d'aquesta cançó comença... una harmonia, una mena de pedal al piano que és molt similar i amb uns efectes d'un acord, etc. Per tant, si la gent la vol buscar, Ei Barcelona, Panys i Candaus. Doncs la meva secció, vaig a saco, senyors i senyors, i és que més que rock català parlaríem de la música en català d'avui dia, i he buscat
1: d'avui dia?
0: Sí, tota, perquè entra des tota la música en català, des d'avui dia fins a la tota. He buscat les 100 cançons més escoltades a Spotify. Tinc aquí la llista.
1: Ara mateix, a 2024.
0: Sí, a 2024. En català,
2: eh?
0: En català. Per on voleu que comencem? Puc fer les 20 últimes? Les 10 últimes? O em podeu dir una xifra que us faci gràcia i la vaig a buscar? Per exemple, el 89.
1: Vinga.
0: Doncs una cançó que es diu Leopòlies de Zoo. Amb 5 milions i mig de reproduccions. Aquesta és el 89. Té
2: mira,
0: el 2020.
2: Mira, diré jo, la 100, perquè si sabré si...
0: La 100 és la versió de Boig per tu de Shakira.
1: Què digueu?
2: La 100?
0: Amb 5.035.000 escoltes. Teta el 2014.
1: Vale. Però aquesta versió la va gravar ella en estudi? Jo
0: la va gravar per la Marató, sí, sí. Crec. Per la
2: no,
0: no, la va gravar perquè ella va voler.
2: La va treure amb un disc, jo crec, amb una...
0: Doncs mira,
1: jo l'havia vist en directe, que rotllo que l'havia cantat.
0: No, no, però sí, està gravada, no? Està gravada. Us fa gràcia alguna altra xifra o vaig ja al top?
2: Sí, vés al top.
0: Vinga, de top què? De top 10, top 20, què voleu fer?
1: Sí, fes top 10, no?
0: Top 10? Va, vinga. Top 10, atenció, hi ha cançons que jo... Farem top 15, va.
1: Vinga, perquè la 15 la vols dir, eh?
0: No, perquè hi ha una mica més de gent diferent. El top 15 és Benvolgut dels Manel.
1: Un moment, estem parlant de les més escoltades de la història.
0: Sí, és, deu ser la cançó.
1: Sí, no d'aquest any.
0: Sí, en català.
1: De la història.
2: De la història
1: en català.
0: Deu ser la cançó també més escoltada, que la melodia és una nota. També deu ser la cançó, no?
2: Aquí entren diferents versions de la mateixa, vull dir.
0: Sí, clar. Sí. Però atenció,
2: aquí suma les, vull dir...
0: Benvolgut té 13 milions, quasi 14 milions de reproduccions.
1: Només, em semblen poquíssimes.
0: Tret del 2011, de per Manel. La 14, Mil ocells de Charango, amb Jarabe de Palo.
2: Molt bé.
0: Tret del 2017. La 13 i la 12 són d'un mateix grup que jo no sé quin és, 31 Fam.
1: Sí, són uns trappers.
0: Sí. Són uns trappers.
2: Sí.
0: Clar, aquí jo veus,
1: bueno, trappers, així, música urbana, que li diuen ara.
0: Pues, amb 14, quasi 15, i 15...
1: Però no m'ho crec, de tota la història ja tenen dues cançons aquesta gent, pues acaben de néixer.
2: Ja, però,
0: mira, 2018 però, aquesta.
1: Clar, abans Spotify no...
0: Però 2018, aquesta... Després, la número 11, Escriurem, del Miqui Núñez. Escriurem...
2: Escriurem l'11,
0: Sí, sí. Amb, també quasi, ja estem passant dels 15.000, camí de les 16.000, dels 16 milions de reproduccions. Sí. Després, tornen a haver-hi dos de Charango, a la 10 i al 9, que és Compte amb mi i Músic de carrer.
1: Aquesta.
0: Amb 16.000 i ja passem a... joder, 16.000. Amb 16 milions...
2: Sí. I ja si són 16.000, tinc esperances.
0: I 18 milions. Després torna a aparèixer el número 8, El Mar, de Manel.
2: Home.
1: Vale? Amb tots els cops que la van posar a la ràdio, aquesta cançó, aquesta. Ja ha pujat, eh?
0: Després apareix Oques Grasses, el número 7, amb el tema In the Night, In the Night. Amb quasi 19 milions de reproduccions. Després torna a repetir el número 6, Oques Grasses, amb Rita Pallés, La gent que estimo. Aquesta, no sé ni taradejar-la. Hòstia, no.
2: Jo sé quina és, però tampoc.
0: Va, imagina't, estic molt alt, jo estic fatal. Després, Stay Home en Oques Grasses, el número 5, amb The Bright Side, que van fer una versió de la que entenc que és la cançó de la del o no, no és una cançó, no és una versió del na na ne na na ne.
1: No sé, no sabria dir.
0: No, però no. Després, número 4 ja.
2: Venga.
1: Què?
0: Búhos. Amb la cançó Volcans.
2: Bé, va, clar.
0: Sí, el Coret es posa la mala cara, què passa? No t'agraden gens Búhos, veig, eh? No t'agrada. Molt bé. Número 3, Coti per Coti.
1: No m'ho crec.
2: Sí, sí.
0: Amb 21 milions de reproduccions, des del 2023. Els de
1: no m'esperava gens aquest top. O sigui, ja, ja. És molt... Va, és molt nou,
0: passem sí, sí. En el número 2... Sí, sí. 26 milions, quasi 27 de reproduccions.
1: La Rosalia.
0: La Rosalia, no. No.
1: Ah?
0: La Lluna a l'aigua, una Lluna a l'aigua.
1: Ah, la Lluna a l'aigua. No?
0: Sí. Jo, no l'he encantat aquesta ja?
1: Ah, ja.
2: Però
1: ja.
2: Aquí...
1: A veure, o sigui, no facis que... dir que totes les cançons de Charango
0: ara, són iguals. Ara, això és el que volia
1: no
0: que diguis.
1: No m'ho facis dir.
2: Jo no em posaré amb Charango.
1: És broma, jo tampoc, ara, no. Els hem ballat molt, els hem ballat
0: molt. Doncs pues mira...
2: Però això és top 2, ara
0: top
2: ja?
0: Top 2, eh?
2: Això vol dir que hi ha un top 1 en el qual no hi, o sigui, no hi ha, o sigui, mirant tota la història,
0: sí.
2: No tenim o, no, o cap de les dues, vale? O no hi ha Boig per tu,
0: no.
2: Ni hi ha Paraules d'amor.
0: Ni Paraules d'amor.
1: Que fort, eh?
0: Jo, si vols, Boig per tu, te la trobo, eh? Que està, que surt, i està al número 38 amb 9 milions i mig de reproduccions. Ah.
2: I... Aquí s'ha de veure si el Boig per tu té diferents versions i diferents, perquè a mi em passa amb cançons de Glaux que hi ha una versió en directe, no sé què, aleshores està com... com...
1: Clar, com dispersa les xifres, sí, no? Sí, que si les suméssim potser estaria sí. Més amunt.
0: Clar. I deixa'm veure, perquè no em sona el Paraules d'amor, eh? No em
1: que
0: sona.
1: Que no hi és a la,
0: no
1: de
0: és.
1: La llista.
0: Cercar la pàgina, a veure.
2: Clar, és que aquí estem parlant ja de que... És gent que potser no fa servir Spotify. De... Clar,
0: clar.
2: Són...
0: No hi surt.
2: No, no.
0: No hi surt entre el top 100, 100 Paraules d'amor. I la primera cançó té, l'última, la 2, eh? Una Lluna a l'aigua, 26 milions, quasi 27 de reproduccions, i la número 1 té 82...
1: Aquesta sí que és la Rosalia.
0: Milions amb...
2: És milionari.
0: Milionària de
1: Rosalia. Home,
0: 82 milions de reproduccions.
2: Que forts.
1: Bueno, està bé. Ah. Jo, ok, amb la sí. Rosalia tampoc.
0: Ok, eh?
1: Sí, sí. Ho sento.
0: Doncs,
1: sí.
0: Bueno,
1: sí, sí, sí.
0: La típica secció per aprendre una mica, no?, de podcast. I ara ja és el moment que vingui, que m'estic aquí esperant a sobre l'ai de llop. Anem a la gola del llop. Som-hi!
3: Tothom ho sap tot a la gola del llop.

0: Hola.
1: Hola. Ai,
2: com estàs?
0: Els elogis li funcionen per aprendre ell, la seva secció.
2: Exacte, bàsicament.
0: I llavors la resta, bueno, el que ens deixa escoltar. Hola, Jofre,
3: hola,
0: què tal?
3: Què tal?
0: Saps que tu i jo ens coneixem?
2: Ara, ara.
1: Ui, ui, ui.
0: És que a mi m'encanta en aquests moments.
2: Però sempre que ve l'Aida es coneix.
0: Quan són músics o així, sí.
2: Posa't.
4: El món de l'artisteu, coneixeu-ho.
0: Per què? Perquè és que la gent que veu el Tothom ho sap tot deu dir que pesada aquesta
2: no,
0: tia amb això,
2: no
0: para de dir-ho.
2: No et sona la seva cara d'algú?
0: Tenia bàsicament 10 anys, no 10 anys, no
2: 3. No et sona alguna fruita? Alguna fruita? No?
0: Jo cantava amb les Macedònia.
1: Ostres!
0: Jo crec
1: ostres.
0: Que tu i jo, mira que et diré que ens en vam anar a Menorca, a la gala d'Un niño una sonrisa.
4: Què? Bueno, què? Vull saber més d'això.
2: Ai, ai, ai, ai. Jo?
0: Si no eres tu,
1: algú se semblava
0: no, molt. Sí, home, sí, però és que t'estic parlant del 2008. O sigui,
2: a Menorca?
0: En plan, o 9 o 10. En plan, fa molt de
2: però
0: temps.
2: Però amb les Macedònia?
0: A una senyora que muntava unes gales benèfiques per recaptar diners, no sé per què, una associació que deia Un niño, una sonrisa.
1: Sí,
0: i portava
1: niño,
0: tot Cristo.
4: Que després va sortir a les notícies. Fraude!
1: Però això Un niño, una sonrisa em sona.
0: Si no vas anar a Menorca,
1: però
0: et vas
1: no
0: perdre el millor, t'ho diré. Però a part de Menorca va fer coses aquí a Barcelona i coses així.
1: I no pot ser Barcelona?
0: Sí, potser ens vam trobar a Barcelona,
1: clar.
0: Però jo tinc el record de Menorca perquè, clar, jo amb 15 anys me'n vaig anar a Menorca amb les meves amigues, tot pagau, en un hotel i no sé què, doncs clar, podeu entendre que tot el panorama musical català deia d'on han sortit aquestes adolescents
2: éreu
0: que
2: amigues,
0: estaven borratxes ahir la nit.
2: Éreu amigues amb les Macedònia, eh?
0: Sí.
2: No hi havia...
0: No.
2: Ah, molt bé.
0: I érem molt amigues i, clar, i evidentment doncs ens van soltar a Menorca durant 3 dies tal, i bueno.
2: I tu has fet algo per les Macedònies? Tocat o has fet alguna cançó?
0: En alguna
1: no,
0: marató
1: algo,
0: vam coincidir
1: alguna
0: per
1: cosa,
0: algo,
1: sí, sí, segur,
0: algo així
1: segur.
0: Segur, perquè és que t'he visitat. Sí,
1: jo
0: havia,
1: no coneixia el fill de l'Anna Fite, crec que tocava la bateria amb Macedònia.
0: El Guillem Barceló.
1: El Guillem. Sí, sí, sí, sí.
0: Que el Guillem ara toca, com es diu?
2: Ai.
0: Com es diu, Anna, que són molt famosos. La revolució sexual.
2: El Milky Way.
0: Sí,
2: molt
0: com
2: bé.
0: Es diu el grup?
2: La Casa Azul.
0: Aquests, doncs pues amb aquests toquen.
2: Molt bé. Sí. I peta un play, bàsicament.
0: No, home, no, Gerard, per què dius això?
2: Perdó,
0: no desvirtu,
4: pare, t'ofendre la gent.
0: Home, no.
2: Vale, va,
1: perdó.
0: Vale, aviam, una cosa, queridos, querides, el público. Tinc una pregunta.
2: Per cert, era la pinya, que això és una dada que m'agrada molt.
0: També deuen pensar tots els nostres oients que pesaus, que ja ho sabem.
2: M'encanta, més és la fruita que és més bona de totes les que hi havia.
0: Bueno, és la que ningú volia. No, era el kiwi, era el kiwi.
2: El kiwi és una merda.
0: La pinya era la segona que ningú volia.
1: Bueno,
0: llavors, bueno, allà estava jo. No passa res.
1: 2 quilos de kiwi.
2: Ah, sí?
4: Ah,
2: doncs...
4: mira.
0: Està bé.
1: De verd.
0: Bueno, escolteu, la meva pregunta,
2: a veure,
0: que jo bàsicament vinc aquí a preguntar coses que jo em pregunto a casa meva i tinc la manera de preguntar-ho. Vale? El rock català ha mort?
1: Uau.
4: Dures declaracions.
0: No, jo pregunto.
2: Titular.
4: Ah. Depèn del que diguis ara, serà
2: sortiràs
4: titular.
2: A la Vanguardia, eh?
1: Sí, exacte.
0: No, però aviam,
1: puc
0: argumentar per què pregunto això.
2: Vale.
1: El rock català com a rock català... És que clar, ha mort, ostres, clar, si dic
0: bueno, ha mort,
1: sí.
0: Està en hores baixes. Ah, sí, clar, vale, això sí, com, perdó, això és evident.
1: O sigui, el rock català d'aquella època, diguéssim, evidentment, clar, ara podríem dir que hi ha el pop català o no sé com se li diu ara.
2: Sí.
1: Tot, clar,
2: indicat.
1: Però tot això és una evolució des de... Sense el rock català no hi hauria... És un camí, o sigui, tot ha anat evolucionant, per tant... El rock català, com es coneixia aleshores, segurament no està en el seu millor moment. Per sort, vull dir, vol dir que... No, ara sí, ara ja
2: tenim...
1: Vull dir que això vol dir que anem evolucionant, que no ens quedem...
2: Clar, jo no, jo faig el mateix que fa 20 anys.
1: Sí, no, i jo també, però vull dir però que la cosa...
0: No,
1: va...
0: però és veritat que jo almenys tinc la sensació que les bandes que apareixen darrerament, que ho acaben petant, que bé, a veure, us he de dir que el que jo conec al panorama musical català a dia d'avui és menys 20, però no passa res.
2: Estic d'acord.
0: Però que com a usuària mainstream, o sigui,
2: sí, sí.
0: Penso que tots els que ho acaben petant fan algú com superallunyat del que jo entenia com el que era el rock català. Vull dir
1: sí,
0: però que potser algú que pot estar com més a propet vindria a ser o que es grasses. I no, i és que està llunyíssim.
4: Perquè jo una pregunta que tinc respecte a tot això. Per què nosaltres diem la música catalana, no? En plan, com tothom que canta
0: en
4: català,
0: un gènere, no?
4: És com si fos un gènere, exacte.
1: Exacte,
4: és com,
1: exacte. Això em queixava jo a aquella època. O sigui, de fet, nosaltres quan vam començar amb el fer discos amb els Glaucs, nosaltres érem la nova fornada.
2: Sí, sí, la segona generació.
1: Ja no érem, ja no érem, o sigui, vam sortir com just després de Gossos i tal, sí. I érem com, nosaltres estàvem com fora del rock català. Nosaltres amb els anys se'ns ha acabat posant en aquell sac. Nosaltres érem com, i érem els raros, o sigui, jo me'n recordo una vegada el Premi Fortuny, no, no, és veritat, una vegada el Premi Fortuny que em diu, ostres, diu, després de la presentació del disc Si vols venir, a l'any 2000, desembre del 2000 va ser això, me'n recordo perfectament. I, de fet, et diria que amb una festa del Mariscal, això.
2: Hosti!
1: Sí, sí, imagina, fa molt de temps. I el tio em diu, hi ha una cosa que m'agrada molt vostra, que és que pot venir menys gent als vostres concerts que als nostres, però la gent que ve als vostres concerts podria anar a Benicàssim, al festival de Benicàssim, i que no us segueix la gent que normalment segueix el rock català. De fet, nosaltres, quan començàvem, les nostres influències, parlant d'influències d'abans, eren era el Britpop.
2: Clar.
1: I a mi m'agradava Sopar de Cabra i m'agradava un Papa, sobretot un Papa, i tot l'altre ho vaig conèixer perquè hi vaig entrar.
2: Clar,
1: jo em vaig fer... O sigui, a mi l'Ax en Busto no em va interessar fins que no em vaig fer molt amic de l'Ax en Busto.
4: Yeah.
1: Sí, jo no tenia cap interès per això. I era com, ostres, és un estil. Jo em queixava sempre de dir, ostres, però si s'han traït no té res a veure amb Gossos.
0: Clar, clar, ja estaven i al mateix sac, no? Al final, sí, o sigui, sí, sí.
1: I, i amb això sí que hi havia tota aquesta cosa de que aquella època cantar en català era de segona. O sigui, s'havia de ser molt valent per
2: i
1: fer música.
2: En una mica sense...
1: Sí, bueno, i això, però s'havia de ser molt valent per intentar fer música en català i que passés alguna cosa, sí. Perquè es parlava molt de la subvencionats i les subvencions, no sé què, però realment era una cosa com molt tancada,
2: sí.
1: Diguéssim allò. I tot això a partir d'una mica de bueno, d'un camí, el que parlava abans, obert per tots, o sigui, pels que venien abans, per nosaltres i els que van venir després, es va començar a perdre el complex. Clar. De cantar
2: en català. I de fet ara.
1: I passava molt, molts grups que començaven cantant en anglès i no funcionava, i aleshores ja o el castellà o ja directament passaven al català.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: Bueno, a veure, que jo també diré que això del rock, bueno, rock, què vols que et digui? Tampoc acabava de ser rock, però se li va posar aquest nom.
1: Clar,
0: no?
1: Clar.
0: Vull dir, ja està.
2: Bueno, però és que la primera cançó era molt rock, la que es considera...
0: Quina és?
2: Es diu Ciutat Podrida.
0: És que com que no ens has explicat la teva secció, ja,
2: bueno,
0: ara no sabem de què parlem.
2: M'he saltat molta cosa, però la, sí, sonava... Bueno, aquest rock de garage, no? De grup de garage. De,
0: sí.
2: Enxufo l'ampli aquí, sí, sí. Una mica cople, que la bateria soni que l'has posat un micro dalt, diguem, massa, i així, doncs aquest cos... Era més rock, això. Després ja es va anar professionalitzant.
1: Hi havia de tot. Sí. O sigui, és que al final... és això, no? Què tenia a veure un Papa?
2: No, ja clar.
0: No, res de clar.
1: Saps? És...
0: I llavors, o sigui, vale, i ara que tot porta com ritmos electrònicos i electrolatino per allà al mig, en català, electrollatí, què passa? És adaptar-se o morir? O tu segueixes fent lo teu i aquí no t'hi mueve? Perquè aquí tot Cristo s'està fotent basetes per sota de... Vull dir que qualsevol dia en surt el Gerard Quintana...
1: Bueno, ara han fet una...
0: Et diràs que ja ha sortit i jo...
1: No, han fet una col·laboració amb el Triquell.
4: Ah, sí?
1: Sí, han fet ara Sopa de Cabra.
0: Sopa de Cabra?
1: Sopa de Cabra han fet una col·laboració amb el Triquell. I és una cosa que no m'hi veig... perquè, o sigui, a mi m'agrada la proposta del Triquell, la trobo, i amb el que parlava abans per la meva feina, estic bastant entrat a les coses que surten, i a mi m'agrada, i la proposta del Triquell la trobo molt guai, molt xula, i altres, i la música, per exemple, m'agrada, tot i que el trap en si no és un estil que això, però sí que sempre hi ha coses bones a tot arreu, diguéssim, però jo no em veig fent... trap. O sigui,
4: no et veus, segur. Descartem col·laboració amb Batguial. L'estem descartant ara mateix,
1: Sí, sí. O sigui, no ho veig natural. O sigui, ni...
2: Bueno, tu has escoltat el Drexler amb el C. Tangana, és?
0: Sí.
1: Ja, bueno, és que...
2: És durillo,
1: A mi no m'agrada. A mi el... Ja, o sigui, hi ha coses que sí, del C. Tangana, parlo.
2: Yeah.
1: Ja, però a mi és un disc que no hi he entrat.
2: Mira, i ara t'ho dic una cosa, que justament ahir ho parlava amb un col·lega, el Gonçal, pianista i tal, que també sí. anava a casa, que ens demana de vegades que soni això, Rigotene, que sé... No, jo no... O sigui, els nanos d'ara, a casa seva, amb un ordinador, sonen tots així, cantant, bueno. tal. Jo no aconsegueixo treure aquest so d'aquesta veu...
0: És que l'autotune...
2: Aquest efecte... No una bateria que tingui el punx del reggaeton, no. Em sona tot a festa major cutre quan intento fer això. No ho sé.
1: Però és que no ens toca. No ens
2: Merda,
1: toca.
2: No vull acceptar aquesta realitat.
1: Però és veritat, no? No ens toca. O sigui, hem de pensar... O sigui, és com el... quan ara he tret el disc amb la discogràfica es parla de com farà i treus els singles i, o sigui, jo no puc concebre fer música sense pensar que això serà un disc
4: yeah.
1: saps?
4: Yeah.
1: Jo vinc d'allà i aleshores
4: yeah.
1: el fet de treure singles és com per què? O sigui, vale, sí, trauré singles però perquè després hi ha un disc i a part la gent que ens segueix, o sigui, jo què aconseguiré fent traient singles i fent una col·laboració amb el Triquell, que la gent que els seguidors del Triquell, per dir alguna cosa, o sigui, no estic per posar
2: sí.
1: un nom,
2: sí, sí.
1: que els seguidors del Triquell em segueixin a mi,
0: sàpiguen qui és,
1: sap, yeah. però si no els interessarà el que faig.
4: Yeah, yeah, saps, i els teus seguidors sí diran què fas,
1: els,
4: no?
1: Sí, bueno, i potser els hi pot... Mira, una mica sopa de cabra els hi ha passat, això. Però és que no trec res. Sí, que aquella cançó segurament s'escoltarà molt i pujarà amb escoltes, però jo necessito un disc. O sigui, jo sóc la persona més feliç del món ara que he aconseguit amb 45, quasi 46 anys i després de molts discos, traient discos des del 96, que treure un vinil. O sigui, s'editarà el vinil ara. I la il·lusió que em fa això. A mi. I jo encara penso amb... O sigui, quan he fet aquest disc i he fet l'ordre, he pensat amb la cara bé, totes aquestes coses.
2: Això, sí, sí.
1: Saps? Però...
0: Sí, sí.
1: A algú de 20 anys, evidentment, no li toca això, igual que a nosaltres. A mi em toca saber què fan i interessar-me pel que fan, evidentment. I hi haurà coses que m'agradaran, hi haurà coses que ni sentiré a prop o no. Però jo pretendre...
2: No, però jo sí.
1: Ho trobo antinatural, inclús em fa una mica de grimeta.
2: Yeah. Jo vull fer un reggaeton i no me'n surto. No, jo vull fer-ho. I estic
1: a... Doncs vinga.
2: I tinc
4: bueno,
2: frustració.
4: Autotune.
2: I llavors em dutxo durant 2 hores. Així.
0: Posa't autotune. Jo l'altre dia vaig anar a veure un concert d'uns que tot el... Bueno, vaig anar a un festival i tocaven uns que no sabia qui eren, no recordo. I tot el rato cantaven amb autotune, però és que inclús quan parlaven...
4: Sí.
0: No parlaven quan era autotune. No. I era com, què?
4: Això és brutal.
0: Però podeu treure-vos aquesta merda.
4: Sí, que tot això. Sí, ho sento molt.
0: Però tia, per parlar amb el públic. O sigui, de...
2: És igual.
0: Chicos, buenas tardes, gràcies per venir, no sé què, i tot amb autotune, i era com, però no entenc res.
4: I què? Però per què l'han de treure? Per dissimular que l'utilitzen, però si ja ho sabem tots.
2: Per què el posen cromàtic o el posen...
1: El posen cromàtic.
2: Cromàtic, no entenc.
1: Jo n'he portat vària gent per coses que fem, que et demanen ja que venen amb això i porten tot el sistema i tal, i sí, clar, és cromàtic, a no ser que sigui ja una cançó específica que ja tenen.
4: Podeu traduir això al llenguatge?
2: No, bàsicament, tu imagina't les notes, vale? Per fer-ho fàcil, n'hi ha 7, ja n'hi ha més, no? Perquè hi ha els sostinguts i tal. Si tu poses cromàtic és que te les agafa totes.
4: Vale.
2: Llavors, si tu et quedes entremig de dues, te la tira amunt o avall.
4: Vale?
2: Però moltes vegades una cançó no utilitza totes les notes, utilitza només unes quantes perquè té una tonalitat concreta. I tu li pots dir a l'autotune que t'agafi només les notes d'aquella tonalitat. Per tant, si et quedes entremig d'una i l'altra, et busca la correcta, no una cromàtica que seria la que s'ha quedat el cantant més a prop i, per tant, encara el faria desafinar més. S'entén? Ho he explicat?
4: Sí, ho has
2: llavors,
4: explicat.
2: Clar, si és cromàtic és molt perillós,
4: però
2: també.
4: És que la intenció de l'autotune avui en dia no és afinar.
0: No
4: això,
0: és afinar.
4: O sigui, que aquesta eina servís per afinar en els seus orígens, però
0: és
4: per afinar, és donar-li un toc.
1: Jo crec que tot això va començar a fer-se famós amb la Txell.
2: La Txell famosa? Do you believe?
1: Jo crec que allò, o sigui... era un error, o sigui, és arrel de que va desafinar molt la Txell i van dir hòstia, això mola, i mira i va canviar
2: i ha quedat. Aquí va passar amb el...
4: Sí, sí.
2: No va dir un cantant, va passar amb un disc de
4: Bueno, està bé que a vegades et guardes
2: aquestes coses. Va passar a Gerard Quintana.
0: O vaja,
2: ja ho vaig dir. Flotar l'autotune.
3: Serà?
2: Això puc dir jo, però no sé
1: si no, no. Mira, t'he de dir que un dels meus cantants preferits...
5: És el Gerard Quintana.
1: M'agrada molt, o sigui, m'agrada molt com transmet el Gerard. Però un dels meus cantants preferits és el Bob Dylan.
5: Ah, mira.
1: I diguéssim, sí, a mi jo trobo que és molt important, sí, no, és que és això. Jo trobo que és molt més important el transmetre i el que transmets que la tècnica en si.
0: Doncs molt bé, gràcies per
2: ser. Ah, ja està.
0: Sí, ja està.
2: Escolta,
0: home, no, és que escolta.
2: Sí, sí, és que
0: tard, esteu aquí xerraires, aquí els músics, vinga, sou.
2: Doncs, anem cap a l'edició Millennial.
4: Vinga,
2: som-hi.
6: Tothom ho sap tot, edició Millennial.
7: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
6: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
8: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
9: Mira,

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres
0: la... Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

pot semblar un matí més. De veritat que no ho és, perquè avui he volgut dir que sí. Heu après a trobar tots dos junts un camí, batallant del matí al capvespre.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: I amigues, al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

0: Ricky Rubio, aguanta. Fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio. 99.2. FM. Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música.
4: Despierta tus sentidos.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat

0: Arango.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Feel the bass. Battle mode. Bump it. Jump it.